Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.
1: Jo no sé vosaltres, però per nosaltres avui estar aquí sí que és un paradís.

sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

Ajuts, avances, meravelles, que tingues meu voltant. El cel doble d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

0: recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de El cielo que nunca vi.
1: Hola, bom dia.
2: Hola, bom dia, Toni.
1: Juana.
2: Bom matí, molt guapo.
1: Moltes gràcies.
2: Aquestes cançons molt guapes. He sentit de Cate Cris també, que m'agrada molt.
1: Sí.
2: Totes molt guapes. Me posaràs avui Cap d'Ilejas?
1: Sí.
2: I un saludo a tothom. No res molt, perquè sé que fònica.
1: Vinga, Juana, gràcies.
2: Bon dia, de res.

0: bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Hola, tia, com estem?
1: Va bé, i vosaltres?
0: També.
1: També, idò. Que duri, sobretot.
0: Sí. Fent i bé, bé.
1: Idò.
0: Si no hi ha novedats, ja va bé.
1: I tant que sí, i tant. Idò, tot molt bé, Toni, bons repertoris. Primera hora, tot molt guapo. I bueno, tot el que fas, que vens aquí, m'ho saps companyia i encantats.
0: D'això es tracta, tia.
1: Ai que sí, idò.
0: Passar l'estoneta bé i...
1: Claro que sí. Tenim aquí, estem entretinguts i, bueno, jo, rai per jo, estic molt entretinguda i, bueno, ja la ràdio m'agrada molt i m'encanta.
0: M'agrada venir a la ràdio.
1: Idò.
0: Sí.
1: M'agrada sentir vos. Idò, tot molt bé. Viaré un beso a la Toni, també un beso a Nana Roger, que la van trobar i vaig estar molt contenta de veure-la.
0: Em va telefonar l'altre dia.
1: Idò. Idò, no estic contenta.
0: Feia estona que no sabien res d'ella.
1: Idò, nosaltres la van trobar molt també i vaig estar contenta.
0: Idò.
1: Un beso per ella també i un saludo per tothom en general, doncs qui escolti la ràdio, i un beso per vosaltres i fins dilluns, si Déu vol.
0: Dilluns no vindré.
1: Ai, idò, bueno, beníssim.
0: Dilluns, sí. No, és que no puc venir.
1: No.
0: Tenc un...
1: Quan un té cosa, sí, hi ha coses que són primer que no la ràdio. Idò.
0: Dilluns no toca.
1: Idò.
0: Però bueno,
1: serà divendres. Idò, escoltarem divendres. Idò, que tingueu bon fin de setmana també i fins divendres, si Déu vol. Idò.
0: Moltes gràcies, tia.
1: Un beso, adéu.
0: A vosaltres. La tia Tiba i en Atonyi i no mos deixen mai d'escoltar. Un beso molt gros per elles. I aquí estem, a Ràdio Es Castell.

0: dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini.
1: Què, tot bé, eh?
0: Tot bé.
1: I jo que duri 100 anys.
0: Més.
1: Escolta, saludar a tothom, sobretot, i poses una cançó d'una Pantoja dedicada a la ràbia.
0: Molt bé.
1: I saludar a tothom. I dilluns nada, i serà divendres.
0: Serà divendres.
1: Molt bé, Toni, que no decaiga.
0: Sobretot, que no decaiga.
1: Sí. Dale, Toni.
0: Gràcies, Nini, un beso.
1: Adéu, Toni, adéu.
0: La Nini Mercadal tampoc mos deixa, ella, eh?

0: Bon dia. No volia telefonar, va ser no interrompre la música. Però dic, no, perquè me passaran i jo espero gent, dic, no, ho tinc que fer. Bon dia, Toni.
1: Bon dia, Maruja.
0: És matí meravellós, meravellós. Estic estupendo, estupendo.
1: Sí.
0: Estupendo. Sí, estupendo. Sí. No m'osturem de la caloreta, però bueno, beníssim.
1: Va bé.
0: Si ver serà més curt després.
1: Sí, se traca, perquè ja hi ha arribat l'otoño,
0: Sí, però és igual. El calendari ho diu, el que toca ho diu, però no se n'han temut encara el que sigui que no. Ja hi hem arribat. No.
1: Calendaris no ho tenen prou clar,
0: No, gens ni mica. I ara, a final d'aquest mes, que devem deixar que m'agrada a l'hora.
1: El mes d'octubre.
0: Que no és?
1: El mes d'octubre,
0: no.
1: Top.
0: És... Sí, no és a final de setembre, no. Ara no ho sé. Va, no és igual, ja ho diran. Ja ho diran també. Ja ho diran, és
1: sí,
0: igual.
1: Sí, no, això. No
0: però per lo que sigui, clar, és que sí, no té ràdio el castell i no se n'entera de les coses quan toca. Mira, això és que tenen, i veuràs tu, vist quan suarem. Bueno, un matí fabulós, felicitar i saludar a tothom. Me sap greu, però estic contenta que dilluns puguis aclarir el que tinguis per fer. Ja te tornarem a sentir divendres qui ve. Una forta abraçada a tots de que teva i per tu, com sempre, un fort i carinyós abraç i besitos vist divendres qui ve.
1: Moltíssimes gràcies, Maruja, tan amable com sempre tu.
0: Vale, besitos, adeu.
1: Adeu.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Lucrecia.
1: Hola, mono.
0: Com estem?
1: Ja t'ho contaré. Em va semblar molt de greu, però vaig tenir un disgust tan gros que no estava a provenir. Però bueno, tot passarà. Altres vetos?
0: Sí, anem fent, sí.
1: Diu que hi havia una parella, i jo vaig pensar, aquesta parella deu haver pensat, jo la veuré, que fa molts anys que no us veiem.
0: I tenia moltes ganes de veure-te.
1: Jo també tenia ganes, però allò, saps? Tu com a sol agafar, però aquesta vegada me va venir de sota tot. I bueno, bé està. Saludos per tothom, tothom que t'escolta, i per tots des de que teu, com sempre, i és qui no escolta, i és el final d'octubre.
0: És octubre.
1: Canvien a l'hora.
0: Ara seria massa prest, eh?
1: Seria, bueno, ara ja la sé, quasi és fosc, doncs, però bueno, encara ja té una ruja. No corris tant, perquè el temps, en vez d'anar per van, va per enrere.
0: El temps en el seu aire, bloco.
1: Sí, no, el temps diu, jo no em vull d'hivern, i ala, per què no em tinc que posar d'hivern, i ala. Les botigues que ja compren la roba d'hivern, o una negueta llarga, o bueno, segons què.
0: Sí, sí, ja.
1: Que abrigues no en deuen comprar gaire. Però bueno,
0: mira. Jo me'n compraré un, si fa fred.
1: Abrigo? Bueno, ja ho dius tu, però si fa aquest temps que posaràs un abrigo, no.
0: Hombre, aquest temps no.
1: Jo,
0: però ja pues, mes de febrer que...
1: Diu que hi han d'arribar, eh? Pensa que falta estona.
0: Ah, bueno, també.
1: No, ja en tornaré a enrellar, si ens en recordem, almenys el febrer, a veure si t'has comprat l'abrigo o no.
0: Oh, no.
1: A lo millor te'l compres per Nadal.
0: I a lo millor...
1: Per cap d'any tenir-lo.
0: I a lo millor, el mes de febrer encara venen calçons curts, no ho sé.
1: No. Ai,
0: oh, no.
1: Un ca?
0: Ara hi ha un ca. Punyeta.
1: Vale, no. I quan vegi d'anar... Diu-te d'ella, ara...
0: A Cati.
1: A Cati li dones molt de recordadors de part meva.
0: Ella vindrà segurament aquesta setmana, si pot, vindrà. Dilluns no, perquè dilluns jo no vindré.
1: La setmana que ve, que hem de dir-ho.
0: Sí.
1: Vale. Molt bé.
0: Just pugui vindrà.
1: Era, vale.
0: Però li donarem recuerdos.
1: Era, bueno, si vol donar-te'n un besito, també li pots donar.
0: També.
1: Jo tinc que sortir donar, no?
0: També, també.
1: Era, vale. I el mono.
0: Gràcies, Lucre. Ànimos.
2: Je te verrai plus tard.
0: Ànimos, en Damasté, Lucre. Lucre.

0: bon dia.
1: Hola, bon dia, som de Juani.
0: Com va, Juani?
1: Bé, i tu?
0: Molt bé.
1: Mira, molt bon dematí. Bueno, el que he pogut sentir quan he vingut del castell. Res, només donar recuerdos a tothom. De part de sa mamà, recuerdos per tu.
0: Moltes gràcies, Aida.
1: Sí, i bueno, si me poses una cançó de Boniem, per exemple.
0: Molt bé, Fanny.
1: Vinga, moltes
0: bé,
1: gràcies.
0: La festa, Sant Lluís, tot bé?
1: Sí, tot bé. L'altre dia hi va haver molt de bordell, de jubilats. Sí. Jo he vist que en el carrer aquest, que hi ha d'arbres, en aquest, de vora d'Espoli, veus que jo en aquest carrer...
0: No, jo,
1: i tothom passava,
0: no,
1: tothom passava.
0: No vaig venir.
1: No vas venir, idò. No. N'hi havia que duen el mocador groc i blau i, bueno,
0: massa
1: moltíssima gent, sí. Bueno, però diu que va anar molt bé, jo per la gent que he reiat, m'han dit que havia anat molt bé, dic, idò, ja està.
0: No, i sí, s'ho passa bé.
1: Idò.
0: Vale.
1: Idò, molt bé, Toni.
0: Gràcies,
1: vinga.
0: Juani.
1: Adéu, gràcies a tu. Adéu.
0: No, Juani.

0: Bon dia.
1: Bon dia. No té calor, la. Això sigue.
0: Sigue, sigue.
1: Això sigue, sigue, i és el que hi ha, eh? En quan, ara, per anar a l'allí separat, he tingut que entrar, eh? Perquè en aquesta hora està el pega de ple i ni te cuento. No, bueno, és el que hi ha, i tu, eh?
0: Sí, sí, no, mentre vagi sol, ànimos.
1: I el meu fill me diu que vol que plogui per fer que és de sol, diu, l'altre dia m'ha de dir, ara sembla que la setmana que hi ha d'anar aigua, ara, i me diu, no, no, ja no l'he llevada. I que no m'hi va.
0: So, fan, diuen, ara ve un desastre, ara és una megada. Passes ni volat, quatre gotes i s'ha acabat.
1: Mira, i ell diu, mira, i ara diu, veres d'aigua, no em deu que no m'ho han dit, i d'on va. Tot està més sec que una seca quan no deixen regar. Està de color, però bueno, és el que hi ha, i tu. Tot bé, Toni?
0: Tot bé.
1: Molt bon dematí el que he sentit, i que no dius que no ha quedat crisi fins ara la setmana que ve.
0: Sí, m'ha de dir que... Ja. Que segurament ja podria venir.
1: Ja la tenim ganes de sentir-la. Vinga, idò, una abraçada per tu i per la que teva i per tots els que escolten, que tinguin un bon cap de setmana. I ja està, vale?
0: Molt bé, Gertrú.
1: I me posa la cançó que vulguis. Demà que estaràs bé per anar-hi o no, abans que trobes?
0: Demà sí, ja tinc el cotxe renyat ja.
1: Ah, bueno, menys mal. Ara veurem si no hi ha qualque entretens de qualque, perquè això també, eh?
0: Allà, també.
1: Que s'hi entra. Vinga, vale.
0: Adéu. Gràcies, Gertrú. Na, Gertrú.

Bueno, i ara començarem a fer dedicatòries. Començarem amb en Nini Mercadal, qui us ha demanat una cançó que la vol dedicar a Ana Rabia. Cançó d'Isabel Pantoja, per Ana Rabia, de part de Nini Mercadal. Así fue.

Ara farem, després d'aquesta dedicatòria de na Nini Mercadal per na Ràbia, sa tia Tiba i na Tonyi volen saludar i dedicar-li una cançó a Nana Roger, d'amor. I ara li posarem aquesta cançó per ella. Per Nana.

Bueno, hi ara un tema molt popular en aquesta casa, perquè m'ho la demanen seguit. Per na Juana Plaza, per na Maruja i per na Lucre, la Lucre també li puc dedicar, però a la seva amiga na Gertru. És el tema de Candilejas, amb aquest cas se posa Los Indios Tabajaras.

Tema de Candilejas. I ara, per Nahuani, de Sant Lluís, una cançó de Boniem. Aquesta.

Ara els llegiré un article que veu el diari d'avui. Escriu David Begur Carreras: Envellir l'entorn de Fornells, perquè pot servir per el resto de Silla. Diu aquest jove: Fornells és, sense cap dubte, un dels indrets més polits de la nostra geografia. La seva essència marinera, el blanc de les cases i la calma que es respira al voltant de la badia configuren una postal inolvidable. Però quan aixeques la vista cap a la seva perifèria, el contrast és evident, ja que té dues cares molt desiguals. És tan fàcil com mirar a l'esquena del poble, on el nucli urbà queda envoltat per un seguit de tanques xorques, buides i improductives, que semblen autèntics solars abandonats, que sumaten els monticles de terra i pedres de les construccions recents, enlletgeixen encara més l'entorn. La situació és clara. S'ha d'actuar de manera immediata sobre aquells solars urbanitzables que, mentre continuen sense edificar, s'han de mantenir mínimament nets. No podem permetre que s'acumulin muntanyes de terra, pedres, arena i restes de material de construcció que generen una sensació de deixadesa inacceptable. Però la proposta és més ambiciosa i la que realment transformaria l'entorn de Fornells passa per reverdir el gris i marró presents en esturonets i tanques no urbanitzables, avui improductius, per vegetació autòctona, mata mediterrània, oliveres o plantes aromàtiques. Canviaria radicalment aquesta cara de Fornells i inclús en alguns anys en terrenys s'hi podrien plantar alguns pins i oastres. Per altra banda, destacar també la restauració ecològica que hi vindria associada. Recuperar la coberta vegetal al turó i a les tanques perifèriques ajudaria a fixar un sòl molt exposat a l'erosió del vent, a més de crear corredors biològics per la fauna local. Un altre argument de pes seria la manca de compilacions hídriques, ja que a la vegada la vegetació pròpia de Menorca està adaptada a la sequera estival. Una vegada arrelada no requereix rec constant ni grans despeses de manteniment. En lloc d'una frontera àrida pròpia de les Illes Canàries, Fornells tindria un marc verd a l'alçada del seu valor patrimonial. Convertir aquests erms en un corredor verd no només milloraria l'imatge i l'entorn del poble, sinó que guanyaríem un nou pulmó natural, un mirador integrat i, a més, dotaríem de coherència estètica un espai que avui, sota el meu punt de vista, desentona totalment en la imatge de verdor tan característica de Menorca. Seguim. Acabem ja temes llenos de ritmo, frescura i la màgia inolvidable del pop de la transició. Aquí estamos.

en el 103.4 de la freqüència modulada. Des del Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Et record que està oberta la matrícula de l'Escola d'Adults del Castell per a qui vulguin rebre informació. Hi ha uns folletos. L'atenció al públic se fa a la Biblioteca Municipal del Castell, carrer Mirada de Calacord, nombre 10, de dia 10 fins dia 25 de setembre, de dilluns a dijous de les 18 a les 20 hores i es divendres des de les 9:30 fins a les 13 hores. Telèfon d'informació 617-324-116. Se poden matricular a la pàgina web també, https://www.adultsmenorca.com. Més informacions: Centre de Cultura Villa Carlos del Castell, carrer Sant Ignasi, nombre 2. Escola Paco Vallejo, classes d'escacs, és dimarts de 9 a 20 hores. Novedat: Zumba al Castell, és dimarts a les 17:30 hores. Iniciació a partir de dia 15 de setembre en el Centre de Cultura. Informant per WhatsApp 649 10 72 40. Zumba i ioga, dimecres i divendres de 9 a 20 hores. Contactar Anna Joana 656 83 08 88. Cuida tu cuerpo, cuida bienestar, cultiva bienestar. Clases en el Centro de Cultura es Castell Menorca. Yoga en silla, martes y jueves de 9 a 10, miércoles de 18 a 19. Educación para la salud de la espalda, miércoles de 19 a 20. Movimiento consciente, bienestar para tu día a día, con profesora titulada. Teléfono 610-09-5113. Todas las actividades del Centro de Cultura del Castell. Bueno, y aquí acaba el programa d'avui. Amics, amigues, moltes gràcies, com sempre, per la seva atenció, i tornarem, si Déu vol, divendres, i bé, amb aquest programa Por fin es viernes. Durant la setmana, ja saben, la programació habitual de Ràdio Castell, avui en Cristóbal Obregón, el Superrato, després ja en Diego Pascual, Solo para ti i na Adelina Gómez amb el programa Bea. Gea. I res més, moltes gràcies, com dic, i fins divendres que ve, si Déu vol.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què? Després tot això que

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: Ràdios Castell, fent poble. L'emissora municipal més oriental del país.
1: Hay algo denso en el aire.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell, en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Guia és un programa dirigit i presentat per Nadelina Gómez. Els divendres de les 19 a les 21 hores a Ràdio Es Castell. Emissora municipal que es troba en el 103.4 de sa freqüència modulada. Guia és un programa on la música, la literatura, els costums, la història es ratllarà d'allò que ja no te'n recordaves i que dus escrit en la gent de la teva humanitat. Guia és la nostra mare, el nostre món i el que som per ella. Mare Guia.

Molt bon capvespre i benvinguts, benvingudes a aquest 103.4 de sa freqüència modulada. Aquest programa de guia que comença amb aquesta música que ens arriba d'aquests cants tradicionals de Sacred Spirit, en versió modernitzada. Dels indis nord-americans. També hem escoltat el tema d'aquest grup d'aquí de Menorquí que es deia Rese. El títol concretament és Camí d'en Kane. I bueno, i recordar encara mateix en aquest moment fa uns 20 minutets, més o menys, ha començat aquesta inauguració d'aquests 25 anys de vida amb Alba. Se succeïa a les 7 del capvespre, encara sou a temps, bueno, almenys per veure també l'exposició, aquí a la sala polivalent, a Solellet, plaça de l'Esplanada, nombre 12, d'aquí, del castell. I això és Gea, i jo som Nadelina.

Un missatge d'algú que no conec. Diu que fa temps que mor per veure'ns un moment. Que com ho tinc demà a la tarda per quedar al bar Bocata, un petó Judit. I de cop s'atura.

Avui l'Albert arriba a l'hora, em dóna el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena adormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit. Us ho sabeu, oi?

un menjar exquisit, vull provar aquest vi. Qui vol cafè? Hi ha gin tònics també, i juguem al joc d'aquelles nits d'estiu. No parleu tan fort que la nena dorm.

Imaginat, se m'ha clavat el cor i ho reconec i faig un glor. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got, em mira i diu: Joan.

0: pensat que seria més feliç al teu costat.
1: Bueno, aquesta cançó se m'ha colat, però ja la tenies posada, doncs l'hem escoltada, per què no? I eren en Joan Dausà i aquest Jo mai mai, m'he ajudit. I ara anem a escoltar una cançó de Dolly Parton. Sabeu que fa uns dies pues, mos va deixar, ella va cancel·lar concerts i això era mala senyal, i al final pues, sa vida de tant en quant se'n va, que és lo normal. Així és que ja mos ha deixat lletres molt bones, entre moltes aquesta que recordam, perquè amb una altra veu més potent, però bueno, sa sorpresa, jo no ho sabia, és que aquest tema és d'ella. I anem a escoltar aquest I Will Always Love You.

I acabàvem d'escoltar aquest tema interpretat per molta gent, per Natalie Parton, per Lane Wilson, Miley Cyrus, Queen Latifah i per Reba. Aquest tema que es diu Light of Clear Blue Morning, o sigui, aquesta llum clara de matí blau. I anem ara a escoltar aquest tema que ella va compondre i que després es va fer molt famós amb la pel·lícula El guardaespaldes, en la Whitney Houston, i que sonava d'aquesta manera. Sorry?

Bueno, pues també un entranyable record per a Whitney Houston. També, malauradament, se'n va anar i també mos va deixar aquesta veu impressionant. Bueno, pues, Dolly Rebecca Parton va néixer el 19 de gener de 1946 a Pittman Center, Tennessee, i moria, malauradament, aquest 25 d'agost de 2026 a Nashville, Tennessee. Va ser una cantant, una compositora, una actriu, una productora, una escritora, filàntropa i empresària estadounidenc. Es considera una de les millors cantants de música country, així com una de les principals figures artistes d'aquest gènere. Va compondre més de 3.000 cançons, va guanyar 11 premis Grammy i la seva fundació Dollywood ha patrocinat la lectura i els llibres infantils com part de la seva Imagination Library, repartint 300 milions de llibres en 5 països anglosaxons. Anem a escoltar un tema que es va interpretar en un programa molt famós a una de les teles que es poden escoltar, veure des d'aquí, des d'Espanya, que es diu el tema WhatsApp. Ho feia la Paula Cups, imitava, com no, a Dolly Parton. El programa es diu Tu cara me suena. I així

Supos que ha reconegut aquest tema. Aquest tema en sabeu d'en Dolly Parton i d'en Kenny Rogers, aquest Islands in the Stream, que en mallorquí sonaria a xines.

Pues sí, en Tomeu Penya interpretant d'aquest tema. Ell és dins un riu, un poc diferent de l'original de Nadoli, però bueno, la música és la mateixa. I ara anem a escoltar el tema que es titula Here I Am, Aquí Som, interpretada per ella mateixa.

Ara mateix, enfilo aquesta agulla amb el fil d'un propòsit que no dic i em poso a apedaçar. Cap dels prodigis que anunciaven taumaturgs insignes no s'ha complert. I els anys passen de pressa. De res a poc, i sempre em ven de cara. Quin llarg camí d'angoixa i de silencis. I som on som. Més val saber-ho i dir-ho. I assentar els peus en terra. I proclamar-nos hereus d'un temps de dubtes i renúncies en què els sorolls ofeguen les paraules i amb molts miralls mig estrafem la vida. De res no ens val l'enyor o la complanta, ni el toc de displicent melanconia que ens posem per jersei o per corbata quan sortim al carrer. Tenim a penes el que tenim, i prou. L'espai d'història concreta que ens pertoca i un minúscul territori per viure-la. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora que tot està per fer.

i fins aquí aquest programa de Gea. Avui dia 25 de setembre de 2026. En el 103.4 de la teva freqüència modulada a través de la web de l'Ajuntament d'Es Castell, Ràdio Es Castell, o a través de l'aplicació Radio Garden, cerques Ràdio Es Castell, surt Sella de Menorca i surt Ràdio Es Castell, Es Castell.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Segon dissabte de mes a Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de la freqüència modulada o a través de la web. Anna Adelina Gómez Juan, de 9 a 13 hores del matí. Amb músiques de sempre, radionovel·les, entrevistes, gent d'Es Castell, coses d'actualitat i no tant.

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartó, launes, escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpar.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.